temps la serena ve canta, jo de cantar puix dolor me turmenta. En tant extrem que ma pensa és contenta, de presta mort de tot l'altre s'espanta. Mas si voleu que davall vostra manta

si voleu que davall vostra manta muira prop vos hauran fi més dolors. Seré l'ocell que en llit ple d'odors mor ja contra